avui és com tocar a casa, bueno, millor que tocar a casa. Dibuixa dues línies horitzontals, paral·leles. Comença per la de sota. Deixa-hi, a l'entremig, prou espai per respirar, per morir-hi. Desvesteix l'ull. Arrisca't a no dir-hi la teva. Cap mot.

so sintètic per no haver de pronunciar cap mot, semàfors, ascensors, per no haver de pronunciar cap mot, amors discrets, esperma anònim, per no haver de pronunciar cap mot, verbs tristos, rutines balbes, arquitectura i desig, per no haver de pronunciar cap mot, distracció contínua, per no haver de pronunciar cap mot, per no haver de pronunciar cap mot, per no haver de pronunciar cap mot, per no haver de pronunciar cap mot. Boost.

plantes que sobreviuen sense nosaltres i balcons abandonats. Titulars frescos i política de temporada. Nínxols, un espai propi per no haver de pronunciar cap...

I ara el següent és un poema de Felipe Bosso, com que el públic detecto gent que ja em coneix, ja em coneixeu la meva dèria per aquest poeta. I és un poema de quan hi havia aquells anuncis de busque, compare, si encuentra algo mejor, cómprelo. I al final re, acabava netejant la roba blanca i hi hem anat acumulant taques. Pues d'aquesta època, un espacio publicitario o más blanco.

Bueno, com que sembleu molt macos i sou molt macos i nosaltres no ens hem de posar tan melodramàtiques, parlem del mateix, perquè sembla, som molt classicistes, almenys el meu soci. I per el següent tema parla del mateix, però amb una altra atmosfera. Dissort, dissort, diuen que gràcies als hipocondríacs vam descobrir allò que quan estàs molt fotut l'únic que pot venir és cap amunt, i de la mateixa manera que quan estàs cap amunt l'únic que pot ser és un preludi de la malaltia, però sobretot que quan estàs malalt doncs saps que sempre en algun moment et tocarà la loteria. I això, dissort, dissort.

un altre poema convidat, en aquest cas de... Per un momentet... De Juan Luis Martínez, el poeta xilè Juan Luis Martínez, i una versió pop d'un tema com Desaparición de una familia.

Diu la Marina Garcés que està molt bé tot això del bé comú i que ens hem d'esforçar, que val la pena, que de fet és l'únic repte possible, que és molt bonic estimar-nos i relacionar-nos amb els nostres afectes, però que tampoc cal oblidar, com han dit molts altres filòsofs, que la vida en comú és un infern. Per si de cas, que el romanticisme està tornant com les ombreres i no. I una miqueta d'això va aquest tema d'anar negociant constantment les distàncies amb totes les persones i saber que no hi ha mai una distància justa, adequada, perfecta i sobretot inamovible, sinó que tot és una constant negociació per trobar la distància adequada que et permeti, o la distància que en un moment donat et permeti viure en aquest infern que és el món en comú. I deixeu a la distància d'un tema tan bonic com aquest.

La vida com és un infern. Fusta, vidre, formigó, plexiglas, aïllant tèrmic, insonorització, en va, cubicle, pladur, bloqueig, embarc,

tot i que és difícil aprendre a calcular les distàncies, home, nosaltres continuem sent socis i amics. No només hem fet una gira junts, sinó que a més també hem gravat i produït i fabricat un casset que tenim allà a l'entrada per si algú el vol a un mèdic mòdic i modèlic preu. I a més és un casset que sabeu que a diferència dels MP3 i dels CDs i tot això no falla mai. I a més ara l'Apple, bueno, l'iPhone ja va amb casset, tot. Jo si voleu casset. I estava recordant també que me'n recordo un divendres del desembre de 1996 que algú em va dir, i recordo qui, em va dir, hòstia, anem al Nubla, inaugura un festival, tal, avui és el primer dia, crec que en aquell dia actuava també el Pascal, com Comelade o algú més, i això era la primera nit del LEM, o sigui, desembre del 96, i bueno, hem trigat una miqueta, però 22 anys més tard, doncs mira, aquí estic a l'altra banda de l'escenari del LEM. Moltes gràcies. Si calia esperar, ho hem fet. I ja està, més que veig que hi ha molts amics aquí a la sala, o sigui que després continuem fent unes birres. I de fet, sabeu que hi haurà 10 minuts i després continua el nostre benvolgut amic de Polònia, que crec que serà molt, molt potent. Ens anem amb un tema que es diu Serradures, que de fet ja el vam fer papilla i parla justament d'això, de com la societat ens fa una miqueta papilla a nosaltres, i amb això ens acomiadem. Ell és el Pope, jo sóc l'Eduard, moltes gràcies. Serradures.

tot que serra durs del teu cervell produeix més residus. Fes-ho tot, abandona-ho tot, fes serra durs del teu cervell produeix més.

Gracias, a la próxima. No, Marcelo. Al Pablo i al Richie, al so i a les llums. Gràcies, gràcies al conveni, al LEM. Bona

0: minutos. Cali diu que és a Madrid i que marxa a hierro. Li diu per desempallegar-se de la seva presència de la temptació, però en realitat segueix allà molt a prop on sempre.
1: Cada vegada més fantasmes orbiten.
0: 2. Emma li diu que està a punt de tornar, encara que és molt lluny, encara que no pot tornar. I a ella li tremola el cervell, com abans que marxés. Li tremora el cervell i els carrers i la vida i entén l'exili, entén l'arseni, entén el desterrament, entén que cap lloc d'aquest món és prou lluny d'Emma. 2. Ella no té cap cotxe. 2. Ella escapa a Saturn i no ho diu a ningú, ni tan sols ho diu als que habiten Saturn. Quasi no s'ho diu a si mateixa per no boicotejar la fugida. 3. No hi ha res com despertar-se a llocs nous, les gavines, molt aviat, al matí d'una ciutat, amunt, amunt, amunt, amunt, i tu em veies. La mà esgarrapada d'un clau enganxat, potser òxid. Hi ha gent que agafa un got buit i l'esclafa entre les mans. 3. Hi ha gent que agafa un got buit i arrepenja les mans al balcó. Amunt, amunt, amunt, amunt, i deixa en el got, sense mirar ai. 3. Hi ha mans que agafen un got buit i s'arrepengen el metall amb molsa, amunt, amunt, amunt, amunt, els ratpenats respiren i deixen en el got, sense importar què hi ha avall, la gravetat sedueix. L'èxtasi sol estar en el moment de la separació més que en el xoc. L'empremta dactilar marcada al got, al greix. Les molècules de la pell i dels dits es desprenen amb el vidre que un trosset d'aquestes persones exagon. Cau amb el got. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. Adrenalina analògica. 3. Hi ha mans que llancen el got amb força per rebentar-ho tot en vertical. 3. Hi ha mans que desafien l'acció de la gravetat i llancen el got per rebentar-ho tot en horitzontal. 3. Hi ha mans que llancen vols a l'occipital, a l'engruna que et queda al centre i et cobreix de substància negra i regalimes. 3. 14. Hi ha mans que agafen dos gots que un a un i traspassen aigua negra amb mans templant-se. Decanten un nou crit agut, tèrbol greu que surt del fons del got, del fons del món, del fons del nom, del fons del mot.

0: tradicionalmente distante y oscura, comienza a despertar justas simpatías de la opinión pública.
1: El dia serà avui bastant assolellat a tot Catalunya. Només aquest vespre podria haver-hi algunes tempestes al nord del Pirineu, especialment a la Vall d'Aran, als Pallars i a les valls d'Andorra. Catalunya Informació, 9 del matí i 4 minuts. Catalunya Informació, el nou canal de les emissores de la Generalitat, comença avui, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les emissions regulars. A partir d'aquest moment i després de dues setmanes d'emissions ininterrompudes en període de proves, Catalunya Informació emet els 7 dies de la setmana oferint contínuament informació que es va actualitzant d'acord amb els esdeveniments. També s'informa l'audiència de qüestions puntuals com ara el trànsit i el temps. Paral·lelament, la informació cultural també té un lloc destacat en aquest format. D'aquesta manera, els continguts dels temes s'adequen a les activitats del públic. Això converteix Catalunya Informació en la primera emissora de tot l'Estat que emet notícies les 24 hores del dia. Catalunya Informació utilitza les freqüències en règim de lloguer de ràdio ambient musical a causa de la saturació d'emissores que hi ha al dial. El canal se sintonitza en freqüència modulada al 103.5 a les comarques de Barcelona.